0: ara mateix a la província de Castelló, ja que demà es reuniran amb la conselleria per a poder aplegar algun acord, però des dels docents no estan del tot segurs de que puguen aplegar a algun acord demà mateix. De totes formes, anem a escoltar les declaracions de com està la situació ara mateix per a tot el professorat de la província de Castelló.
1: Evidentment, tots els mestres que estem en vaga estem perdent el nostre sou cada dia i pues, quan més dies dure, pitjor serà per a tots. Entonces pensé que és un poquet la base de que ells partixen és de que això no ho podem aguantar econòmicament i evidentment un esforç estem fent tots tenim moltes coses, tenim hipoteques, tenim xiquets i tenim moltes coses i ho fem per responsabilitat, no ho fem per estar de festa, no m'avore. Però això, en escoles cada vegada s'està veient que se van perdent cada vegada més cosetes.
0: Que cada vegada s'estan perdent més coses eren les declaracions d'una professora que està al límit en la província de Castelló. D'altra banda, també podem escoltar unes declaracions sobre la vaga que es va convocar per a aquest dilluns.
2: Quan va morir el suport o quan algú participa en una vaga, el primer que espera és que tinga el recolzament i ahir vam, te giraves i trobaves gent de tots els centres, gent de tota la comunitat educativa, va ser preciós, no?, quan estàvem en davant de conselleria en Castelló i entrava algun grup d'estudiantat i tot el món aplaudia perquè al final ells són els principals afectats per la situació en què està deixant l'educació la conselleria actual. Per tant, contents a ir pel seguiment de la vaga, però enfadats perquè els motius pels quals l'estem fent ni se solucionen ni conselleria té cap intenció de millorar les condicions i millorar la situació en la que estem. I per tant, i a més, hi ha una qüestió que la gent ha d'entendre i és que això no és com una vaga de controladors aeris, que poden fer una vaga el 15 d'agost i no es passa res. El poder adquisitiu d'un docent no és el mateix i a nosaltres, evidentment, fer esta vaga ens costa i ens trasbalsa a nivell familiar, a nivell econòmic, i és un greu problema i ens estem veient obligats a fer-la i ens està costant molt i no estem contents, estem cabrejats.
0: Aquestes declaracions feien des de Compromís per Castelló i d'altra banda també el PSPB, PSOE de Castelló, dona suport a la vaga indefinida del professorat valencià que certifica, segons ells, el fracàs de la política educativa del Partit Popular. I d'altra banda també anem a escoltar un àudio d'un professor que estava en la vaga convocada aquest dilluns a Castelló i aquestes eren les seues declaracions.
3: I vull també donar-vos un missatge d'ànim, perquè venen dies durs. La vaga ens estan difamant, com ja ha dit el meu company Mario, des de tots els mitjans possibles. Que si no volem treballar, que si tenim moltes vacances, que si cobrem molt. Però estem sostenint a la societat, companys i companyes, i això ningú ho sap. I ho hem de fer veure en el carrer. Venen dies durs, però donarem una lliçó a la societat i a nosaltres, i com ha dit el meu company Mario, resistirem i guanyarem, perquè com va dir el gran Estellés, hi haurà un dia que no podrem més i aleshores ho podrem tot. Gràcies.

0: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
1: 964 47 48 21.
0: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
2: I tornem amb l'actualitat de la comarca, amb Vinaròs, on l'Ajuntament obri les inscripcions per al campus d'estiu Lilla Vinaròs 2026 amb 1.500 places. La programació tornarà a oferir tres modalitats adreçades als xiquets i xiquetes del municipi: Campus Illa Arts, Campus Illa Esports i Campus Illa Infantil. Les activitats es desenvoluparan el dia 30 de juny hasta el 7 d'agost a les instal·lacions del Col·legi CEIP Misericòrdia i CEIP Assumpció. Les llistes provisionals d'admesos es publicaran el dia 9 de juny a la web, mentre que el període de pagament es realitzarà del dia 8 fins al 11 de juny. D'altra banda, anem a Benicarló. Benicarló impulsa una primavera d'activitats per a fomentar la inclusió i la igualtat. La programació dels mesos de maig i juny inclouen tallers, activitats culturals, jornades de convivència i actes reivindicatius adreçats a diferents col·lectius socials. Amb activitats com, per exemple, el projecte Kimberley, amb activitats per a fomentar la inclusió i la igualtat. En què es basa el projecte Kimberley? Anem a escoltar-ho i així ho sabrem.
3: Com ja dic, Carlos, la programació de Kimberley comença aquest divendres, 15 de maig, per a fer un acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de la LGTB-fòbia. Com sempre, l'acte institucional serà a les 11 a la porta de l'Ajuntament. I després, quan s'acabi l'acte, per a les persones que han participat de manera activa, realitzarà un escape room al MUCBE, que és, bueno, se proposa com una experiència immersiva i col·laborativa en format de joc, que s'utilitza com una eina de transformació social que promou una mirada crítica, respectuosa i igualitària cap a totes les persones. Després continuarem en el diumenge 17 de maig en la quinta marxa solidària contra el càncer, que està organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 5 quilòmetres i, bueno, per inscriure us podeu consultar el cartell específic de l'activitat. Continuarem el dijous 21 de maig en la que ja és la 18a edició de Jornada d'Esport Adaptat i Convivència.
4: Hoy por hoy, maestra.

0: serà per a tots. Entonces pensé que és un poquet la base de que ells partixen és que això no ho podem aguantar econòmicament. I evidentment un esforç estem fent tots. Tots tenim moltes coses, tenim hipoteques, tenim xiquets i tenim moltes coses i ho fem per responsabilitat, no ho fem per estar de festa, com a vore. Per això en escoles cada vegada s'està veient que se van perdent cada vegada més cosetes.
1: Que cada vegada s'estan perdent més coses eren les declaracions d'una professora que està al límit en la província de Castelló. D'altra banda, també podem escoltar unes declaracions sobre la vaga que es va convocar per a aquest dilluns.
2: Quan va morir el suport o quan algú participa en una vaga, el primer que espera és que tinga el recolzament, i ahir vam, te giraves i trobaves gent de tots els centres, gent de tota la comunitat educativa. Va ser preciós, no?, quan estàvem en davant de conselleria en Castelló i entrava algun grup d'estudiantat i tot el món aplaudia, perquè al final ells són els principals afectats per la situació en què està deixant l'educació la conselleria actual. Per tant, contents a ir pel seguiment de la vaga, però enfadats perquè els motius pels quals l'estem fent ni se solucionen ni conselleria té cap intenció de millorar les condicions i millorar la situació en la que estem. I per tant, i a més, hi ha una qüestió que la gent ha d'entendre, i és que això no és com una vaga de controladors aeris, que poden fer una vaga el 15 d'agost i no es passa res. El poder adquisitiu d'un docent no és el mateix, i a nosaltres, evidentment, fer esta vaga ens costa i ens trasbalsa a nivell familiar, a nivell econòmic, i és un greu problema, i ens estem veient obligats a fer-la, i ens està costant molt, i no estem contents, estem cabrellats.
1: Aquestes declaracions feien des de Compromís per Castelló, i d'altra banda també el PSPB, PSOE de Castelló, dona suport a la vaga indefinida del professorat valencià, que certifica, segons ells, el fracàs de la política educativa del Partit Popular. I d'altra banda també anem a escoltar un àudio d'un professor que estava en la vaga convocada aquest dilluns a Castelló, i aquestes seran les seues declaracions.
3: I vull també donar-vos un missatge d'ànim, perquè venen dies durs. La vaga ens estan difamant, com ha dit el meu company Mario, des de tots els mitjans possibles. Que si no volem treballar, que si tenim moltes vacances, que si cobrem molt. Però estem sostenint a la societat, companys i companyes, i això ningú ho sap. I ho hem de fer veure en el carrer. Venen dies durs, però donarem una lliçó a la societat i a nosaltres. I com ha dit el meu company Mario, resistirem i guanyarem. Perquè com va dir el gran Estellés, hi haurà un dia que no podrem més. I aleshores ho podrem tot. Gràcies.

0: alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
1: 964 47 48 21.
0: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitalden Benicarló, sonríe sin límites.
2: I tornem amb l'actualitat de la comarca amb Vinaròs, on l'Ajuntament obri les inscripcions per al campus d'estiu Lilla Vinaròs 2026 amb 1.500 places. La programació tornarà a oferir tres modalitats adreçades als xiquets i xiquetes del municipi, campus Illa Arts, campus Illa Esports i campus Illa Infantil. Les activitats es desenvoluparan el dia 30 de juny fins al 7 d'agost a les instal·lacions del col·legi CEIP Misericòrdia i CEIP Assumpció. Les llistes provisionals d'admesos es publicaran el dia 9 de juny a la web, mentre que el període de pagament es realitzarà del dia 8 fins al 11 de juny. D'altra banda, anem a Benicarló. Benicarló impulsa una primavera d'activitats per a fomentar la inclusió i la igualtat. La programació dels mesos de maig i juny inclouen tallers, activitats culturals, jornades de convivència i actes reivindicatius adreçats a diferents col·lectius socials. Amb activitats com, per exemple, el projecte Kimberlé, amb activitats per a fomentar la inclusió i la igualtat. En què es basa el projecte Kimberlé? Anem a escoltar-ho i així ho sabrem.
3: Com ja dic, Carlos, la programació de Kimberlé comença aquest divendres, 15 de maig, per a fer un acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de la LGTB-fòbia. Com sempre, l'acte institucional serà a les 11 a la porta de l'Ajuntament. I després, quan s'acabi l'acte, per a les persones que han participat de manera activa, realitzarà un escape room al MUCBE, que és, bueno, se proposa com una experiència immersiva i col·laborativa en format de joc, que s'utilitza com una eina de transformació social que promou una mirada crítica, respectuosa i igualitària cap a totes les persones. Després continuarem en el diumenge 17 de maig en la quinta marxa solidària contra el càncer, que està organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 5 quilòmetres i, bueno, per inscriure-us podeu consultar el cartell específic de l'activitat. Continuarem el dijous 21 de maig en la que ja és la 18a edició de Jornada d'Escola Adaptat i Convivència.
4: Hoy por hoy, Maestrat.

música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglays. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

Benvinguts una setmana més a Pixel Maestrat. I avui mos fiquem seriosos, però sense dramatismes, per a parlar de ciberseguretat. Sí, ja sé que la paraula fa una mica de respecte, però això va de nosaltres, del mòbil, del correu, de les xarxes, de les compres online, de lo que fem cada dia connectats. Anirem desgranant les amenaces més habituals, de les més comunes a les més rebuscades, i donarem consells pràctics. No cal tindre temor, només anar una mica espavilats. Comencem. I comencem amb el phishing, la pesca del correu. I és la més comuna de totes, el phishing. Esta paraula ve de l'anglès phishing, que vol dir pescar. I és això mateix, ni més ni menys. Mos llancen la canya i a veure qui pica. Què fan? Pues tenien un correu electrònic que pareix que ve del banc, de correus, d'Hisenda, de Netflix, d'Amazon, de qualsevol lloc que tu reconegues. I el missatge sempre et porta pressa. El seu compte ha sigut bloquejat. Tenim un paquet pendent de lliurar. Confirme les seues dades en 24 hores o... Este tot d'urgència és la primera senyal d'alarma. Tu fas clic, te surt una pàgina que pareix la del banc, com dos gotes d'aigua, escrius l'usuari, la contrasenya i ja està. Ja estàs dins. Pues així, tan fàcil i tan ras. Anem als consells pràctics. Si un correu te demana fer un clic urgentment, pareu, respireu i aneu directament a la pàgina oficial, escrita per vosaltres mateixos al navegador, mai pel botó del correu. Mireu sempre l'adreça de qui envia. Si en lloc de @correos.es diu @correos-info-clientes.com, malament. El banc mai, mai mos demanarà la contrasenya per correu. Mai. Si la demanen, és mentida. El smishing, la pesca de l'SMS. El germà menut del phishing, però pel mòbil. En lloc de correu, t'arriba un SMS o un WhatsApp. Hola, mama. Este és el meu nou número. M'he quedat sense saldo. Em pots fer un Bizum? Esta n'hi ha qui la coneix com l'estafa del fill. I funciona molt, perquè toca la fibra. Una mare, un pare, un iaio, que reben este missatge i pensen que el xiquet té un problema. Pues vinga, un Bizum. També n'hi ha del tipus la seva targeta ha sigut bloquejada. Fa-se clic aquí. O té un paquet retingut a correus. Pague 1,99 euros de gastos. Consells pràctics. Si un familiar te diu pel WhatsApp que ha canviat de número i te demana diners, de seguida, truca al seu número de sempre abans de fer res. Sempre. No feu clic mai en enllaços de SMS. Mai. I menys de remitents desconeguts. Encara que de vegades pot semblar que te ve d'un banc suplantant el nom del banc, però no serà el banc. Un banc mai te demanarà les claus a través d'enllaços ni trucades. Correus no t'envia mai SMS perquè pagues gastos menuts. I el banc tampoc. Això sempre ho he de tenir en compte. El phishing, la pesca pel telèfon. Esta és la de tota la vida, la que feien abans i continuem fent. Te truquen, normalment des d'un número que pareix normal, i te diuen que són del banc, de Microsoft, de la companyia de la llum, de la companyia de fibra, de l'assegurança i fins i tot de la policia. Mire, hem detectat un moviment estrany al seu compte. Necessitem que mos confirmi el codi que li acaben d'enviar al mòbil. I tu, espantat, ho dius. I li acabes de regalar l'accés al teu compte. Una variant molt comuna ara és la del fals informàtic. Soc de Microsoft. Bueno, comuna ara i de fa anys, que jo la coneixo de fa molts anys. Soc de Microsoft. El seu ordenador té un virus. Deixa que me'l mire pel remot. I els obrim la porta de casa de cantó a cantó. Consells pràctics. Cap empresa seriosa te demanarà mai un codi de verificació per telèfon. Cap. Si tens dubtes, penja, no passa res. Penja i truca tu mateix al número oficial de l'empresa. Microsoft, Google, Apple, no truquen a la gent a casa. Mai. Un altre punt a tenir en compte. Les contrasenyes febles i repetides. Això no és un atac com a tal, sinó un error que cometem nosaltres. I és potser la porta més gran per on entren els problemes. Tindre la mateixa contrasenya per al correu, per al Facebook, per al banc, per a Amazon i per a la pàgina del gimnàs. És com tindre una sola clau per a casa, el cotxe, la caseta del poble i la caixa forta. Si te la perden o te la lleven, te la roben una vegada, ho perds tot. I lo de posar contrasenyes com 123456, Mari Carmen 1970, el nom del gos 2016, la que et puguis imaginar.
Estes les adivinen en 2 minuts. Bueno, i per no parlar del teu any de naixement. Anem als consells pràctics. Una contrasenya diferent per a cada lloc és important. Sí, ja sé que una a cada lloc és un rotllo, però si convé, l'escriviu en boli, a un paper, a casa, un posto segur. Però sempre una diferent i que sigui complexa. I sobretot, això és important, als correus electrònics. És molt important. Què més podem fer? Activar la verificació de 2 passos allà on pugues. Encara que te roben la contrasenya, sense el codi del mòbil no poden entrar. En què consisteix la verificació en 2 passos? Pues bé, hi ha aplicacions com de Google, de Microsoft, que serveixen per a això mateix. Per a que si una aplicació, un banc o qualsevol lloc important te demana un extra de seguretat, te fa falta aquesta aplicació, pues el Google Authenticator, el Microsoft, on a través d'ahir, de la teva aplicació al mòbil, en uns codis que van canviant cada X temps, cada minut, 30 segons, 2 minuts, depèn de l'aplicació, és per a verificar que ets tu realment el que està ficant el codi, el que vol entrar, i no un lladre que te l'ha fotut. Un altre punt a tenir en compte i molt important, lo malware, els virus de tota la vida. Lo programari maliciós, que en diuen, són programes que s'instal·len al teu ordenador o al mòbil sense que tu te n'adones i fan trastades. Te roben les contrasenyes, te miren el que escrius, te roben fotos, etc. D'on venen? Pues mos venen de descarregar-nos coses de llocs poc fiables. Una pel·lícula pirata, un programa craquejat, una aplicació que no està a la botiga oficial del mòbil, o d'obrir un fitxer adjunt d'un correu que no esperaves, o inclús d'entrar a pàgines web que estan infectades i només per entrar ja mos descarrega aquest programa. Consells pràctics. Descarregueu aplicacions només de la Play Store, si teniu Android, o de l'App Store, si teniu un mòbil, un iPhone. Punt. Tingueu un antivirus al PC. Lo de Windows mateix. Windows Defender ja fa molta feina, encara que és una mica coladero, i per anar bé hem de tenir un de pagament que sempre tindrem una sobreprotecció. Mantingueu el sistema operatiu i les apps al dia. Les actualitzacions són pesades, sí, però són les que tapen els forats. I per acabar, si una cosa és gratis i pareix massa bonica per ser veritat, ja saps. Les estafes en compres online, les botigues fantasma. Veus a Instagram, a TikTok, a Facebook, una oferta increïble. Unes sabates de marca, el 70% de descompte, un electrodomèstic a meitat de preu, una jaqueta xula per de 9 euros, cliques, compres, pagues... I no t'arriba mai res. O t'arriba una cosa que no s'assembla gens a la de la foto. Bueno, això ja és un clàssic. I el pitjor, a vegades te roben les dades de la targeta i comencen a fer-te càrrecs. Anem als consells pràctics. Si la tenda no la coneix ningú, busca opinions abans de comprar. Posa el nom de la web a Google, seguit de la paraula estafa o opiniones. Opinions. I a veure què vos diu. Mira que la web tinga un avís legal, un telèfon, una adreça física. Si no en té, fuig. Per a comprar online, val la pena tindre una targeta a banda amb pocs diners. Una targeta moneder, que se sol dir.

públiques, sovint val la pena pagar una VPN de confiança. És una espècie de túnel que xifra tot el que envies. I si pots, tira de les dades del mòbil. Va molt millor. Un altre apartat, el ransomware, lo segrest de les teues dades. Aquí ja entrem en temes més seriosos. El ransomware és un programa que entra a l'ordinador. Te xifra tots els fitxers, les fotos, els documents, tot. I te demana un rescat per a tornar-te'ls. Normalment en criptomonedes perquè no se pugui rastrejar. Això ha passat a hospitals, ajuntaments, empreses grans, però també a particulars. I si pagues, a vegades no te tornen res. T'has quedat sense diners i sense les fotos de tota la teva vida. Una altra vegada tornem als consells pràctics. Còpies de seguretat. Cada cert temps copieu les fotos i els documents importants a un disc dur extern, al Google Drive, llapisos, on vulgueu, però sempre tot l'important a dos llocs. I quan haveu acabat, desconnecteu-lo i guardeu-lo al calaix. Així, si te passa alguna cosa, ho recuperes. Per què és important treure el llapis i guardar-lo al calaix? Perquè si el llapis està connectat a l'ordenador, també se pot infectar. Per això que quan acabeu de fer la còpia, el llapis o el disc dur fora. Un altre consell és que no obriu fitxers estranys que us arriben per correu, encara que pareguin d'algun conegut. Mai. Un altre apartat, la suplantació d'identitat a xarxes socials. Te clonen el perfil de Facebook, d'Instagram, agarren les teves fotos, el teu nom i creuen un compte igual. Després van escrivint als teus amics, familiars, demanant-los diners o enviant-los enllaços maliciosos en el teu nom. Tu, mentrestant, ni te n'enteres. Consells pràctics. Poseu els perfils en privat si no necessiteu que tothom vos veja. De tant en tant, busqueu el vostre nom a les xarxes a veure si apareix algun perfil duplicat. I si un familiar vos demana diners pel Messenger d'una manera estranya, truqueu-li, però bueno, primer de tot. Un altre apartat. Les estafes amb intel·ligència artificial. L'amenaça que ve forta. És la més moderna, la que fa només 2 anys que se sent, però va cada dia a més. Les estafes en intel·ligència artificial. Hi ha programes que, amb només uns segons de la teua veu, que te poden agarrar d'un vídeo de TikTok, per exemple, poden clonar-la i fer que digui el que ells volen. Imagina't que reps una trucada amb la veu del teu fill plorant, dient que ha tingut un accident i que necessites diners ja. La veu és la d'ell, però qui parla no ho és. També hi ha vídeos manipulats, los famosos deepfakes, on fan que un famós, un polític o fins i tot un familiar diga coses que mai ha dit. Consells pràctics. Pacteu una paraula clau familiar, una paraula que només sapigueu vosaltres. Si algú truca dient que és un familiar en una urgència, demana-li la paraula. Si no la sap, és mentida. És molt important. Hi ha molts de vídeos de la policia, per les xarxes socials, que això ho diuen molt sovint. Pacteu sempre una paraula clau que només sapigueu vosaltres. I serà la manera més segura de saber si qui vos truca és legítim o és una estafa. Davant del dubte, sempre heu de penjar i trucar al número de sempre, de qualsevol persona que vos cride, si hi ha una suplantació, el que siga, ¿vale? Sempre els números que teniu a l'agenda, que si truqueu sabeu que la persona que vos contestarà és aquella, no una persona a l'altre costat que es fa passar per la veu del vostre familiar o conegut. I sobretot, no vos cregueu tot el que veu pel mòbil. Avui en dia una imatge o un vídeo no és prova de res, ni molt menys. L'estafa dels codis QR. Això és nou i va a més. Lo phishing. És com el phishing, però amb codis QR. Estos quadradets que escanegem ja per a tot, per a veure la carta del bar, per a pagar el parquímetre, per a connectar-nos a una wifi. Què fan els estafadors? Pues van a un parquímetre, a un cartell d'una marquesina o fins i tot a una carta de bar i enganxen damunt una pegatina amb un codi QR fals. Tu l'escaneges pensant que pagues el pàrquing i en realitat te porten a una web que imita la de l'Ajuntament i te roben les dades de la targeta. També ha passat de rebre cartes per correu postal, fixa-te'n en codis QR dient que és d'Hisenda o d'una multa, tot fals. Consells pràctics. Abans d'escanejar un QR a un lloc públic, mireu si la pegatina està enganxada damunt d'una altra.
Si pareix afegida, malament.

0: Quan escanegeu un QR, el mòbil ens ensenya l'adreça abans d'obrir-la. Mireu-la bé. Si no quadra amb el lloc on esteu, no entreu. I per a pagar a parquímetres o coses oficials, val la pena tindre l'aplicació oficial al mòbil. Així te n'estalvies. Un altre apartat, una altra estafa, també bastant comuna, són les estafes sentimentals. Quan l'amor surt molt car. Estàs cruel, perquè juga amb els sentiments. Algú té contacte per Facebook, per Instagram o per una aplicació de cites, Tinder, Mític, Badoo, l'esquenyant. Una persona guapa, simpàtica, que se mostra interessada per tu. Comencen a parlar cada dia, t'envia bones nits, et conta la teva vida, o la seva vida, millor dit, i després de setmanes o mesos, perquè tenen paciència, ve el problema. Que si l'han operat i necessita diners per a la medicació, que si està bloquejat a un aeroport, que si té una inversió increïble i te pot fer ric, i la gent, enamorada o il·lusionada, paga, paga i paga. I això passa molt més del que en pensem. I no només a iaios, gent gran, que podem pensar que no se n'entenen tant. No, la gent enamorada, està il·lusionada, paga. I passa a totes les edats. Consells pràctics. Si algú que mai has vist en persona te demana diners, és una estafa. Punt. No hi ha matisos. Si no fa videotrucades amb l'excusa que té la càmera espatllada, sospita. Busca les seves fotos a Google Imatges, el que es diu una búsqueda inversa. Moltes vegades són fotos robades d'una altra gent o inclús actualment fetes per intel·ligència artificial. Continuem. Ja veieu que n'hi ha moltes. No molt les acabem. Les inversions miraculoses. Fer-se rics en 4 clics. Inverteix 250 euros en criptomonedes i en una setmana en tindràs 3.000. Suposo que ho heu vist, segur. O algú vos ha parlat o vos sona. A Instagram, a TikTok, en anuncis amb cares de famosos que en realitat mai han dit res d'això. Te fan entrar a una plataforma que pareix professional. Te demanen un primer ingrés, xicotet. I al cap dels dies te diuen que ja tens beneficis. Tu te'n vols traure els diners. I sorpresa, ara has de pagar comissions o impostos per a poder traure'ls. I quasi ja has pagat un bon grapat. Desapareixen. Consells pràctics. Ningú regala diners. Si una inversió promet rendiments increïbles en poc temps, estafa. Una plataforma d'inversions seriosa està registrada a la CNMV, que és la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Mira-ho abans de posar un euro. Tu mira-ho sempre perquè ahir tindràs més verificació si aquella empresa realment està autoritzada a treballar en inversions. Si un famós apareix anunciant una inversió, busca-ho a Google. Normalment és un deepfake o una foto manipulada. Ja veieu que amb el tema diners hem d'anar sempre molt en compte. I ja anem acabant. Una altra que ens podem trobar molt a sovint. Les ofertes de feina per WhatsApp. Te podem dir, bones, soc Laura, de Recursos Humans. T'oferim feina des de casa, 2 hores al dia, 90 euros al dia. Estàs interessat? Clar, esta està arrasant, perquè hi ha molta gent que busca feina i treballa poc i guanya molt. Te demanen primer coses senzilles, que valores un producte a Amazon, que li dones m'agrada un vídeo, i te paguen una miqueta perquè vegues que va de veres. Després te diuen que per a guanyar més has d'invertir tu primer en uns paquets de feines que te diuen. I ja saps com acaba la història. Consells pràctics, tornem-hi. Cap empresa seriosa contracta gent per WhatsApp, de bones a primeres. Si t'has de pagar tu per treballar, no és faena, és estafa. Bloqueja i denuncia, i no els contestes stop ni baixa'm de la llista, perquè així sàpiguen que el número és actiu. Bloqueja i punt. Una altra estafa també molt habitual i que hem d'anar molt al tanto és el duplicat de les targetes SIM. Aquesta és més tècnica, però ens pot fer molt de mal. Els estafadors amb dades teues que han furtat per altres camins van a la teva companyia de telefonia fent-se passar per tu i demanen un duplicat de la targeta SIM. Una vegada la tenen, el teu mòbil se queda sense senyal i ells reben tots els SMS al seu mòbil, inclosos els codis del banc. I en 4 passos te buiden el compte. Tornem als consells pràctics. Si de cop i volta el mòbil se te queda sense cobertura, sense motiu, truca de seguida a la teva companyia des d'un altre telèfon. Pot ser que t'estiguin fotent la línia ara mateix. No sempre ha de ser això, però podria ser. Assegurem-nos, perquè passa molt sovint. També demana a la teva operadora si pots posar una contrasenya extra per a fer canvis a la línia. La majoria ja ho ofereixen. I per al banc, val més usar l'aplicació amb verificació per empremta o cara que no els SMS. És més segur. I fins aquí el programa d'avui. Com heu vist, el món digital és com el carrer. La majoria de gent és bona, però sempre hi ha qui mira de fer-vos la punyeta. Igual que a casa tanquem la porta amb clau quan sortim, al món d'internet també hem de tenir les nostres costums de seguretat. No cal tenir temor, només cal anar atents. I si algun dia tenim un dubte, val més preguntar a un familiar o un amic que entengui de tot això, que no clicar i lamentar-ho després. Si us agrada el programa, compartiu-lo amb la gent gran, amb els pares, amb els xiquets, amb els amics. Aquesta informació, quan més se dona a conèixer, molt millor. Vos ha parlat Albert Gavaldà i ens trobem la setmana que ve amb un altre tema. Que tingueu molt...
1: Hola, bon dia, estem... Hola, bon dia, estem ací una setmana més a Ser Història Maestrat amb David Gómez. Què tal, David? Com estàs?
2: Hola, bon dia, Gabriela. Bé, ací, en ganes de fer un altre programa. Aquest és el número 129 i el volia enfocar sobre algo que fora estrictament del nord de Castelló, sobre la nostra àrea més, anem a dir, septentrional, Vinaròs, Benicarló, Peníscola.
1: I de què ens vas a parlar?
2: Doncs avui voldria parlar de com era la vida fa 2.000 anys, ja fa 2.000 anys, en aquestes terres, perquè estem en un moment on els ibers i els romans ja s'han trobat i el territori se va adaptant a una nova cultura que farà que això doncs, se manifesti en una sèrie de jaciments que encara ens han arribat i que els historiadors i arqueòlegs continuen analitzant, perquè al final és una mica la història d'un moment molt important a aquest territori.
1: Pues, quan tu vulguis, pots començar.
2: Molt bé. Doncs, com comentava, avui voldria parlar sobre la vida a la plana, de lo que seria l'àrea de Vinaròs Peníscola fa més de 2.000 anys. És un moment de transició durant lo que seria aquesta època ibèrica i els contactes ja en el món romà. Estaríem en un territori molt diferent al que coneixem actualment. No hi havia ciutats en aquesta zona, ni carreteres modernes, ni ports construïts que avui tenim. I clar, la vida depenia prou del paisatge, de la terra, de l'aigua, de la vegetació, dels camins naturals i d'aquesta proximitat, en el nostre cas, en la zona marítima. Per això, per entendre com vivien aquestes persones, hem d'entendre primer com era el territori. La plana litoral de lo que és l'àrea avui actualment del nord de Castelló era una zona oberta, amb terres bones per al cultiu, amb una posició molt interessant en eixa estratègia entre l'àrea mediterrània i l'interior del Maestrat, però clar, tenia una limitació molt important. Tenien bones terres, però no disposaven de grans reservoris d'aigua dolça. I clar, això serà també una mancança que condicionava molt aquesta vida i, per tant, el creixement d'aixòs poblats. És a dir, en el nostre territori hi ha espais habitats, però, clar, tampoc se poden crear aixòs grans ciutats de l'època perquè no teníem aquest recurs, perquè l'aigua és fonamental, almenys en grans quantitats, com m'estava referint. Els habitants havien d'aprofitar les fonts, l'aigua que podia sortir en moments puntuals de barrancs, rambles, i sobretot també la dels llups i altres punts on aquesta se poguera acumular. L'aigua era imprescindible per a beure, per als animals, per al cultiu i també per a aquesta vida estable d'una societat que té que viure de manera permanent. Per això els assentaments no es construïen en qualsevol lloc, sinó en espais que tingueren recursos pròxims que donaren a la vegada una protecció i al mateix temps una bona comunicació. Per això quan veiem un jaciment d'època ibèrica o romana, aquesta sèrie d'elements els hem de tindre en compte. Hem de pensar que prop hi hauria alguna font d'aigua o alguna via de comunicació. Del contrari, això no podria estar ahí. Aquesta vida quotidiana d'aquelles comunitats era sobretot d'àmbit rural, és a dir, la major part de la població se dedicava a lo que és l'agricultura i pràcticament, si no, a la ramaderia. treballaven les terres pròximes a lo que és la zona del poblat per a poder estar a prop de les seues llars. Aprofitàvem també aquest espai obert per al seu bestiar. I l'economia, com comentava, no era una economia típica d'una àrea urbana ni molt rica, sinó basada en recursos senzills, en cereals, animals, la fusta, la pedra, productes del camp i, sobretot, també intercanvis comercials. Els habitants devien de viure en grups menuts, organitzats en comunitats. No era una societat, anem a dir, completament igualitària. Probablement hi havia famílies més importants de guerrers que tenien les terres i que després també podien tindre gent al seu, anem a dir, a les seues ordres, treballar en la terra o la ramaderia que a què se pertanyien. Aquesta organització social permetia controlar el poblat, repartir les tasques i al mateix temps, que era el que molt preocupava la gent, defensar el territori en cas d'un atac. Un dia normal estaria marcat, per a que ho entenguem, per aquest treball i dependència cap a l'àrea on estan vivint aquestes persones. És a dir, no se podien desplaçar molt a lluny. Les persones havien d'anar al camp, cuidar els animals, replegar-se aigua que tenien prop, preparar els aliments, també reparar les eines i, sobretot, com dic, vigilar aquestes cases i aquest entorn. Les estacions de l'any eren molt importants perquè, clar, una sequera, per exemple, una mala collita o la mancança d'aigua podia posar en perill la vida del poblat. Pensem que l'agricultura era una de les principals bases d'aquesta economia. I, clar, es cultivaven productes que estaven adaptats al clima nostre i a les condicions del terreny. Per això era important la ramaderia, especialment perquè ens donava la llana, l'aliment, però també la pell, inclús la força de treball. Els animals formaven part essencial en aquesta vida diària i, evidentment, ajudaven molt per a que aquesta zona fora rendible des del punt de vista agrícola. La vegetació també tenia un paper fonamental. Fa més de 2.000 anys el paisatge devia tindre una cobertura vegetal molt més rica que l'actual. És a dir, hi haurien boscos formats per pins, carrasques, roures, que avui, evidentment, ja han destruït, però que en aquell moment encara mantindrien aquesta, anem a dir, estampa d'un espai verge que encara no estava antropitzat i, clar, donava lloc a que se poguera encara extreure fusta, aquest combustible per al foc, però també tindre espais de pastura on aquesta gent feia la seva vida quotidiana. També, hi ha que dir-ho, l'activitat humana va anar transformant el paisatge, perquè, clar, l'agricultura en el moment en què està s'obrint camps de cultiu o la ramaderia quan els animals pasturen o aquests camins que construeixes per a que estiguen connectats els assentaments, doncs acaben afectant el territori. La costa era un element molt important. Per exemple, la mar Mediterrània, jo sempre ho dic, no era només un límit, sinó una via de comunicació, encara que els poblats no sempre s'ubicaven arran de mar. La costa s'aprofitava per al comerç, el contacte amb altres pobles, després també alguns rius, com el cas del Cérvol, barrancs, desembocadures en aquestes zones podien funcionar com petits embarcadors o punts de càrrega i descàrrega. Per exemple, coneixem zones per vestigis arqueològics d'estudiosos que han analitzat aquesta zona, com seria Aigua Oliva, les pedres de la Barbada Benicarló, les Salines també al terme municipal de Vinaròs, el riu Cérvol o inclús també les cales que hi ha en la zona de Peníscola, de la Serra Vista, com a punts de contacte amb el món marítim. No eren ports, anem a dir-ho, com els que entenem actualment, però sí espais útils per a moure pues, mercaderies. A través d'aquests punts podien arribar ceràmiques, productes elaborats com el vi, l'oli, o també doncs, donar sortida als nostres recursos, és a dir, a productes que sortien d'aquí i que intercanviaven o mercadejaven amb altres punts. Per exemple, tenim constància d'un flux comercial en la zona de Tarragona. Els camins completaven aquesta xarxa i connectaven els assentaments per la zona continental, és a dir, des de l'interior a la plana de la costa, i per aquests camins es transportaven doncs, els productes agrícoles, els animals, inclús minerals, ceràmiques o altres materials. Alguns passos naturals, com les rambles i barrancs, a l'estar secs la majoria de l'any, doncs també en certs punts se podien aprofitar com a vies de comunicació. Així, la vida d'aquelles comunitats, hem de dir-ho, no estava aïllada, encara que eren poblats menuts, molt ruralitzats, i que encara així doncs, mantenien un contacte en el Mediterrani. El comerç marítim permetia l'arribada de productes, influència de fora, sabí, estàvem una mica doncs, a la guai de les novetats, de lo que se comercialitzava, mentre que els camins interiors feien possible la circulació d'aquests recursos que teníem en l'àrea local. La defensa, com comentava abans, també era molt important. La plana era un espai obert, una zona molt vulnerable, era una època en la que hi havia molts de conflictes i clar, la gent sempre buscava llocs en altura per a estar protegit. No és casualitat que, per exemple, el Puig de la Misericòrdia o el Puig de la Nau en Benicarló siguen zones on tenim constància d'assentaments en època ibèrica, o en el cas de Vinaròs també, doncs precisament el jaciment romà de la Closa està al peu de la falda d'aquest puig, però ja podríem també ficar l'exemple de Peníscola, és a dir, una roca allí encorsetat en la part alta també defensant-se, perquè en aquesta època ja hi hauria gent vivint dalt de la roca. Els romans eren gent que s'havien aprofitat molt bé les línies de camins, i els embarcadors, i clar, que ja van ser prèviament utilitzats per els cibers, i això faria doncs, que se reaprofitarà aquesta costa, aquestes vies de comunicació, i que se continuarà més o menys en aquest mateix tipus d'economia. Aquest canvi no va significar que tot desapareguera de sobte, com comentava. Doncs moltes activitats continuarien, és a dir, l'agricultura, la ramaderia, els camins, els recursos naturals, se continuaven explotant. La vida a la plana de lo que avui és el territori de Vinaròs Peníscola, fa més de 2.000 anys, era una vida, com dic, rural, condicionada pel paisatge, i on els habitants depenien estrictament d'eixa terra, d'eixos animals i d'eixa entorn que els envoltava. Era una societat, com dic, de poblats menuts, amb una economia agrícola, ramadera, però on també hi hauria gent que destacaria, perquè, clar, hi haurien persones que tindrien més terres, més ramat que els seus veïns, i això els feia estar en una situació superior. Per exemple, en època ibèrica, les cases on hi havia guerrers eren persones que tenien doncs, un estatus social, que això, per exemple, és el que s'ha pogut comprovar en les excavacions del Puig de la Misericòrdia, en eixe camp fris, que ens demostra que eixe espai estava controlat per una família aristocràtica de l'època i al voltant els treballadors. Això, evidentment, era un patró que s'estenia per el territori, que després en la romanització va modificar-se, però que també estava molt estratificat socialment, i clar, i ens parla una mica d'eixa societat i d'eixa vida que ara, doncs, en este programa he intentat resumir, vamos, d'una manera breu, però que ens plasma una miqueta com era en aquell moment, doncs, la societat de l'època.
1: Vale, jo tinc una pregunta, i és que parles de poblats menuts, de grups de persones en plan de menys quantitat. Quantes persones més o menys hi havia per poblat? Perquè alguns havien de defensar, altres eren ramaders, altres agricultors...
2: Sí, doncs pues mira, per exemple, en el Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, per a que te faigues una idea, veure, no tenim dades exactes, no tenim un cens de població, però podien viure, per a lo millor, una decena, unes 10 famílies, per exemple. I si posem un promís de 5-6 habitants per família, doncs ja te fas una idea, és a dir, podien ser poblats que no arribaven ni al centenar de persones, eren com clans, com, anem a dir, com quasi espais tribals, de 50, 60, 70, 80 persones, per exemple, el Puig de la Nau, en alguns moments de la seva història podia tindre més cases i, per tant, la població s'incrementaria, però aquí parlaríem com a molt de poblats que arribarien a uns quants centenars, a lo màxim en el moment de major esplendor, però, com te dic, ja de manera comptada, és a dir, com te dia Vinaròs, al Puig de Misericòrdia, 10 famílies com a molt i dona gràcies, és a dir, ja millor en Puig de la Nau unes quantes més. No hi havia grans ciutats com les que avui en tenim. Per exemple, nosaltres estàvem en una zona demogràficament molt pobra, la ciutat més pròxima, anem a dir, en importància podia ser d'Ertosa, l'actual Tortosa, que ja comptaríem amb més població, o ja la ciutat de Tarraco, de Tarragona, que ja era una ciutat important. I si baixem cap al sud, doncs tindríem també una bona distància, perquè Castelló no la entenem com avui és la població, i ja pràcticament arribaríem a Sagúntum, a Sagunt, que ja parlaríem de poblacions de diversos milers d'habitants. És a dir, nosaltres estrictament estàvem en una zona rural, tant per lo que és la vida, els recursos, però també per aquesta baixa quantitat de població. I és més, aquesta herència encara l'hem mantingut perquè som una zona en una baixa quantitat demogràfica, però precisament per les limitacions que tenim, perquè aquí no hi ha grans reservoris d'aigua. Clar, tens, per exemple, aigües subterrànies de molta qualitat en Peníscola, però en quant t'allunyes una mica d'aquesta zona tenim un pla fèrtil, però falta l'aigua. I això, clar, jo sempre he pensat que condiciona i limita molt la capacitat per a tindre un nombre d'habitants. Avui l'aigua ja la podem treure d'altres formes, no, aquest problema no el tenim. Però, clar, fins a no fa tant, això condicionava molt un lloc. I no sé si t'ha respost la pregunta, però més o menys això, 50, 70, 80 persones, a lo millor en el Puig de la Misericòrdia, 100 persones, com a màxim en algun moment d'esplendor.
1: Pues perfecte, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I mos veiem la setmana que ve.
2: Clar que sí, gràcies a vosaltres. Baby, Chris and I, Chris and I. Austin, baby. Osuna, baby. Osuna.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui, dijous 14 de març del 2026, anem a apropar vos totes les notícies de la comarca, així a la ràdio, i arrenquem el dia amb noves novetats sobre la vaga indefinida del professorat, ja que la Generalitat presenta una proposta als sindicats educatius que deixa fora la recuperació salarial dels docents. La reunió entre conselleria i els sindicats d'avui, dijous, està en marxa i la proposta presentada per la Conselleria d'Educació als sindicats en la reunió de la mesa sectorial en la quarta jornada de la vaga indefinida del professorat de la Comunitat Valenciana deixa fora la recuperació de poder adquisitiu del professorat. La proposta tampoc inclou la concretació sobre altres assumptes com l'augment de plantilles o la reducció dels datos. En conèixer este extrem, el professorat concentrat a les portes de la conselleria ha començat a cridar vergonya i conselleria dimissió, acompanyats de xiulets i so de tambor. Els sindicats consideren la proposta decepcionant per a esta buida de contingut. En la proposta entregada als sindicats, la conselleria planteja revisar i actualitzar les plantilles dels docents en funció de les necessitats del sistema mitjançant una comissió del seguiment. A més, proposa agilitzar les substitucions donant prioritat a les abstenències del professorat que atén alumnat amb necessitats específiques o que impartís segon de batxiller. D'altra banda, Compromís per Castelló reclama a la Diputació retirar els concerts educatius als centres que segreguen per sexe. Així ho ha afirmat el portaveu de Compromís de la Diputació, David Guardiola. Anem a escoltar-lo.
1: En un context com l'actual, en el que el professorat ha sigut al carrer per exigir més recursos per la pública, és absolutament inacceptable que s'estiguen destinant diners públics a centres privats que estan incomplint la llei i que estan segregant l'alumnat per sexes, tal com prohibís taxativament la legislació vigent.
0: Així ho afirmava el portaveu de Compromís per Castelló, i Compromís per Benicarló també s'ha presentat amb una moció de suport a la comunitat educativa i exigir solucions urgents per als centres de Benicarló. Denuncia la portaveu de Compromís, Núria Isern, que no podem normalitzar que l'alumnat i el professorat de Benicarló estudien i treballen en unes condicions indignes mentre la Generalitat incomplís els seus compromisos. D'altra banda, també anem a escoltar les declaracions de una docent de Castelló, la qual també està afirmant que la situació ara mateix econòmica dels professors no està sent l'adequada.
2: Evidentment, tots els mestres que estem en vaga estem perdent el nostre sou cada dia i pues, quan més dies dure, pitjor serà per a tots. Llavors penso que és un poquet la base de que ells partixen és que això no ho podem aguantar econòmicament, i evidentment un esforç estem fent tots. Tots tenim moltes coses, tenim hipoteques, tenim xiquets i tenim moltes coses, i ho fem per responsabilitat, no ho fem per estar de festa, no m'ho veure. Però això, en escoles cada vegada s'està veient que se van perdent cada vegada més cosetes.
0: I d'altra banda també anem a escoltar un àudio que va sortir d'aquest dilluns a la vaga dels professorats, que també ens deixa la pell de punta.
3: I vull també donar-vos un missatge d'ànim, perquè venen dies durs. La vaga ens estan difamant, com ha dit el meu company Mario, des de tots els mitjans possibles. Que si no volen treballar, que si tenim moltes vacances, que si cobrem molt. Però estem sostenint a la societat, companys i companyes, i això ningú ho sap. I ho hem de fer veure en el carrer. Venen dies durs, però donarem una lliçó a la societat i a nosaltres. I com ha dit el meu company Mario, resistirem i guanyarem. Perquè com va dir el gran Estellers, hi haurà un dia que no podrem més. I aleshores ho podrem tot. Gràcies.
0: I d'altra banda anem a escoltar els motius de per què s'està fent aquesta vaga. Recordar-los una vegada més.
4: Tenim molts motius per fer la vaga, com ja s'ha dit, però també fem la vaga per dignitat. Cal recordar-hi a la consellera Ortí que la dignitat no és ben, que els seus miserables 75 euros bruts en 3 anys són un despreci més al col·lectiu docent. I aquesta dona és mestra? M'imagine l'oferta que faran quan negocien les ràdios. Baixar-les de 30 a 29? Us sembla ridícul? És ridícul, senyora consellera. Vostè millor que ningú ho hauria de saber. Parlant de tenir dignitat, vull recordar unes paraules del nostre apreciat i mestre, Julio Anguita, que va dir: la dignitat no da de comer, però un pueblo sin dignitat acaba de rodillas y sin comer.
0: Recordar que l'última hora de la vaga és que els sindicats no estan a favor de la proposta de l'educació.

maig. Arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglés. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. FIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
1: I tornant amb l'actualitat de la comarca, la programació dels mesos de maig i juny de Benicarló inclou tallers, activitats culturals, jornades de la convivència i actes reivindicatius adreçats a diferents col·lectius socials. El calendari culminarà amb una nova edició de la mostra d'arts inclusives Miram, dedicada a visibilitzar la creativitat de les persones amb discapacitat. I d'altra banda també es presentarà el programa d'empoderament col·lectiu Kimberlé prevista per als mesos de maig i juny. I es preguntaran en què consisteix aquest programa. Pues anem a descobrir-ho.
2: Com ja dic, Carlos, la programació de Kimberlé comença aquest divendres, 15 de maig, per a fer un acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de la LGTBfòbia. Com sempre, l'acte institucional serà a les 11 a la porta de l'Ajuntament. I després, quan s'acabi l'acte, per a les persones que han participat de manera activa, realitzarà un escape room al MUCBE, que es, bueno, se proposa com una experiència immersiva i col·laborativa en format de joc, que s'utilitza com una eina de transformació social que promou una mirada crítica, respectuosa i igualitària cap a totes les persones. Després continuarem en el diumenge 17 de maig, en la quinta marxa solidària contra el càncer, que està organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 5 quilòmetres i, bueno, per inscriure-us podeu consultar el cartell específic de l'activitat. Continuarem el dijous 21 de maig en la que ja és la 18a edició de Jornada d'Escola d'Adaptat i Convivència.
1: I d'altra banda, el PP de Morella exigís al PSOE més ajudes i menys càstigs per als autònoms. El portaveu del PP a Morella, Jesús Ortí, lamenta que els qui més suport haurien de rebre del govern d'Espanya és el qui més perseguís el sanchisme. L'increment de les quotes dels autònoms societaris i col·laboradors familiars és injust. El Partit Popular de Morella ha reivindicat el valor dels autònoms en la capital dels ports, on cada dia ens donen servei i ens atenen i ens fan la vida més fàcil amb més de 350 emprendedors. D'altra banda, les escoles del ciclisme es reuneixen el diumenge que ve a Santa Madalena. Aquest esdeveniment esportiu està previst que participen uns 170 joves promeses del ciclisme provincial que donaran cita a l'avinguda Dr. Lluís Torres Morera de Santa Madalena a partir de les 10 del matí. Allí es realitzaran proves tant d'habilitat i de destresa com a carreres en línia pels principals carrers del nucli urbà. Passem amb les farmàcies de guàrdia. Avui trobem en Vinaròs Martínez Centelles en Avinguda País València número 15 i en Benicarló Febrer Domingo en Avinguda Jacinto Benavente número 5. Que tingueu molt bona vesprada.

Arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglés. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Cadena Ser, 100 años de radio.
2: Tú sabes que no.
3: Atención, familias de Vinaròs. El pròxim 16 de maig arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglés. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinarós, en Cifa Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. Cifa Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.